Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: La teva vida plena de música amb Ràdio Abrera.
1: La música és Ràdio Abrera.
0: 107.9 FM.
2: Yeah. Get the feeling coming up from the ground.

0: què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

ha dit que les nits són per dormir? Ràdio Abrera. Tota la nit, amb tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

directe de Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit?
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Obrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Obrera i també a radioobrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Jo trio Ràdio Obrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Obrera. Tria-la.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: I'm sexy and I know it.
1: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
3: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
2: Descarrega't la nostra aplicació.
4: Disponible per Android i iOS.
2: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació molt tranquil·la, de moment a les carreteres amb retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat i també a la C58 a Barcelona. I avui s'acaba el compte enrere per l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un consell executiu extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes els primers de la legislatura gràcies al suport d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran avui al migdia en una nova mesa sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha advertit que els sindicats trencaran les negociacions i intensificaran també les mobilitzacions si el Departament no concreta una proposta salarial.
3: Si no arribem a aquests horitzons compartits, no? que hauríem de tenir compartits, que millorin tant la qüestió salarial com el desplegament del model d'escola inclusiva, continuarem amb un escenari de conflicte i, a més a més, es poden donar noves formes de mobilització.
2: El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i també falsedat documental. I avui tornen a Barcelona la 20ena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes que han passat la nit a Istanbul denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja ha quedat controlat. Segons les primeres estimacions dels agents rurals, el foc ha afectat unes 12 hectàrees de vegetació, principalment de matollar mediterrani, durant les tasques d'extinció. Una persona va resultar també ferida a lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat. Pel que fa a les temperatures, les màximes arribaran als 30 graus a la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre i als 35 al Pla de Lleida.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: ¿Qué horas son, mi corazón?
5: Hora 23.
6: Te lo dije muy clarito.
7: Permanece a la escucha.
8: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
5: Hora 23.
8: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
5: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
8: A Ràdio Abrera, Hora 23.
9: Ràdio Reloj.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
9: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 a Barcelona, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a Caldes de Montbui, a la C17 a Mollet del Vallès i finalment a la P7 a Barberà. I en clau política, avui s'activa el compte enrere per l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes els primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Dani Cornellà, portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, ha valorat aquests pressupostos com els altres i que han estat propaganda del Partit Socialista.
3: Sí. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos. La realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon en tot cas bé a aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
2: El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Summit Flotilla detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes que han passat la nit a Istanbul denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja ha quedat controlat. Segons les primeres informacions dels agents rurals, el foc ha afectat unes 12 hectàrees de vegetació, principalment de matollar mediterrani. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable, l'ambient assolellat. A la tarda creixeran nuvolades també al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacades.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb la participació de les entitats Juventudes Rocieres i Vive Baila i l'escola de dansa Energy Dance, que organitzen jornades de portes obertes en diferents setmanes. Concretament, aquesta setmana, fins divendres, dia 22, és el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig, Juventudes Rocieres d'Abrera, i de l'1 al 5 de juny, Energy Dance Studios. Podeu consultar el detall de les classes i com contactar-hi per reservar cita al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 8-8-1 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom, al Casal de la Gent Gran. I a partir de 8:15 del vespre a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sertí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dimecres, dia 20, tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina. Divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. A més, dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les petites coses. I a la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig, es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte, a 11:45 del matí, té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi, heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana es realitzarà l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11:45 a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar Servus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
6: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
7: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
8: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu? A què esperes?
9: Escolta'ns al 107.9 FM
8: i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
9: Disponible per Android i iOS.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de que comenci el Consell Executiu Extraordinari que ha d'aprovar el projecte dels nous comptes. Avui, per tant, s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà, per tant, disposar dels primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Més tard, la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció en què reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I el programa aquella nit al Tiffany's ha estat reconegut amb el premi al millor programa de ràdio local en la 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat l'aposta del programa de Ràdio Capital de l'Empordà dins del panorama radiofònic de proximitat. Miquel Curanta, codirector del programa i director de l'emissora, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
2: La gala també ha distingit la Renaixença com a millor programa de ràdio i el periodista Xavier Bundó de RAC1 com a millor professional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C33 a la Llagosta deixa un carril tallat direcció Granollers i provoca circulació amb congestió. A banda, també retencions habituals als accessos a Barcelona, a la C58, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a Caldes de Montbui i finalment a la C17 a Mollet i a la P7 a Barberà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat. Tot i això, a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no s'espera cap precipitació. Pel que fa a les temperatures, continuen pujant amb màximes que poden arribar fins i tot als 35 graus avui a Ponent.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest dimarts 19 de maig s'han obert les inscripcions dels cursets de natació intensius al Nadestiu, al Centre Aquàtic Municipal. El Nadestiu són cursets intensius de natació que es realitzaran des del 6 de juliol fins al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, de dilluns a divendres, tots els dies de la setmana, en sessions de 50 minuts. Els grups i horaris per any de naixement són els següents. Els infants nascuts entre el 2020 i el 2021 fan la classe de 16 a 16.50, els nascuts entre el 2018 i el 2019, de 16.50 a 17.40, i infants i joves nascuts entre el 2013 i el 2017, de 18 a 18.50. El preu de l'activitat és de 32 euros amb 94 cèntims i hi ha 24 places per a cada grup. Les inscripcions es poden formalitzar de forma telemàtica a través dels enllaços que trobareu al web municipal abrera.cat. D'altra banda, a partir d'aquest dijous, 21 de maig inclòs, es podran tramitar els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny fins al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació sobre les inscripcions del Nadestiu 2026 i els abonaments de la temporada de la piscina municipal d'estiu, podeu adreçar-vos al camp presencialment al passeig de l'estació 24 bis, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, els dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i els diumenges de 10 a 2. Trucant al 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
4: A Abrera se celebra el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom a càrrec de Vive i Baila, Juventudes Rocieres d'Abrera i Energy Dance, una iniciativa conjunta impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera, que té per objecte apropar la dansa a tota la ciutadania. Així, durant les properes setmanes s'oferiran classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de ball que hi ha a Brera. Aquesta setmana, del 18 al 22 de maig, és el torn de Vive i Baila. Sentim Raquel López.
5: Aquest any, també, com no podia ser d'una altra manera, celebrem el Dia de la Dansa i us convidem a tots i a totes a que durant aquest mes de maig pugueu venir a disfrutar i a fer un tastet de les nostres classes, de les nostres activitats i poder comprovar com a l'hora de fer exercici físic també passem molt bones estones, gaudim i desconnectem. Així que no ho dubteu, podeu venir en qualsevol horari dels que tenim indicats. Si teniu qualsevol dubte, ens escriviu, ens truqueu i us esperem, tant adults com a nens, per comprovar que superbé ens ho passem realitzant exercici físic.
4: La setmana del 25 al 29 de maig hi haurà classes gratuïtes obertes de les Joventudes Rocieres de Brera i la setmana de l'1 al 5 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Aquests són els canals de contacte. Vive i Baila, el telèfon o WhatsApp a 657 31 77 26, Joventudes Rocieres de Brera al 610 89 55 87 i Energy Dance Studios mitjançant el formulari disponible al web oficial de l'escola, www.energydance.es. Des de l'Ajuntament de Brera s'agraeix la participació i iniciativa d'entitats i escoles de dansa del municipi, que continuen oferint i apostant per les activitats que fomenten la cultura i hàbits saludables i conviden tothom a assistir-hi. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Brera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Brera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de Pont Grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1. I finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació de Brera, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: a Bricocentro Abrera Punes i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
1: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
7: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
6: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
7: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
6: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
7: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
6: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
8: Entre tots i totes, fem Abrera.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern ha aprovat el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu presidida per Salvador Illa. Es tracta dels primers comptes que el president aconsegueix tirar endavant des de la seva arribada al càrrec gràcies als suports d'Esquerra i també de Comuns. La consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà ara a les 10 els comptes al president de la Cambra, el Josep Rull, per començar-ne la tramitació. El subtenent, a més, 10 dies per a presentar esmenes a la totalitat. Posteriorment hi ha 20 dies de negociació d'aquestes esmenes fins a arribar a la votació definitiva al ple de la setmana del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran avui al migdia en una nova mesa sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha advertit que els sindicats trencaran les negociacions i intensificaran les mobilitzacions si el Departament no concreta una proposta salarial.
3: Si no arribem doncs, a aquests horitzons compartits, no? que hauríem de tenir compartits, que millorin doncs, tant la qüestió salarial com sobre el desplegament del model d'escola inclusiva, doncs continuarem amb un escenari de conflicte i, a més, doncs, es poden donar noves formes de mobilització.
2: El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també un accident a hores d'ara a la C58 a Barcelona que en dificulta la circulació, retards... Lentitud, volíem dir, a la P7 a Barberà i també a la C-17 a Mollet del Vallès. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i que a partir de la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacables. Pel que fa a la temperatura, atenció, continua pujant, amb màximes que arribaran als 30 graus a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre i als 35 fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida i la Franja.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La inversió en energies renovables i l'ús eficient de l'aigua centra la visita a Abrera del diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, aquest dimarts 19 de maig al matí. L'alcalde, Jesús Navarro, ha rebut el diputat que ha visitat el municipi per conèixer de prop els projectes municipals en aquest àmbit que es du a terme en el marc de l'Abrera més sostenible, com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a diferents equipaments municipals amb el suport de la Diputació de Barcelona i la gestió eficient de l'aigua. El diputat Marc Serra va signar el llibre d'honor del consistori i seguidament es va reunir amb l'equip municipal per abordar les actuacions impulsades a Abrera i explicar els recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels consistoris. A continuació va visitar la Casa de Cultura amb plaques fotovoltaiques en funcionament, així com la nova caldera de biomassa i xarxa de calor de l'anella esportiva, que ha permès millorar l'eficiència energètica, reduint el consum de l'energia primària i generant estalvi i avançar cap a un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Sentim Marc Serra, diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
5: Hem pogut comprovar com avança doncs, la generació d'energia renovable a la ciutat. Amb el suport de la Diputació doncs, s'ha aconseguit instal·lar ja 1,6 megas d'energia renovable, de generació renovable, en teulada. Això són molts projectes, és molta feina, és molta gestió del conjunt de l'equip municipal i també amb el suport necessari de Diputació de Barcelona. I hem pogut doncs, també debatre, treballar, estudiar com fer un salt d'escala amb algunes d'aquestes qüestions, com optimitzar de la millor manera de possible tots els excedents d'aquestes teulades fotovoltaiques, d'aquesta generació renovable, ja sigui donant servei directament a la ciutadania o incrementant les xarxes perquè arribin també en altres equipaments. Hem pogut parlar també de la possibilitat de treballar a través d'un suport tècnic de la Diputació de Barcelona en l'emmagatzematge i veure com a través d'un emmagatzematge distribuït podem optimitzar al màxim, no?, la generació d'energia renovable. I, per tant, una jornada de treball doncs, molt completa amb tot l'equip i que ve a confirmar doncs, que Abrera doncs, és un dels municipis de la demarcació de Barcelona que més està apostant de forma conjunta amb la Diputació per la transició energètica i que ja està notant els beneficis d'això, que són uns beneficis que no només es mesuren en termes ambientals, que també, evidentment, amb les quantitats de CO2 que evitem emetre a l'atmosfera, sinó que també es manifesten en termes econòmics i l'estalvi acumulat, l'estalvi anual doncs, del conjunt d'instal·lacions que hi ha doncs, se'n va al voltant dels 270.000 euros anuals. Per tant, una bona notícia pel conjunt de la població.
4: Sentim també la valoració de la visita per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
1: Les plaques fotovoltaiques han sigut una tecnologia que estem implementant a banda dels equipaments que he dit. Seran a 8 equipaments més, és a dir, a les 3 escoles, al Platón, Escola Platón, a l'Escola Ernest Lluch, com he dit, que està instal·lada, i al Josefina Ibáñez, que ja està implementant, i també a la comissaria de policia local, on també ficarem un cos de bateries per veure també el funcionament d'aquesta nova tecnologia dintre de les nous reptes que tenim com a Abrera, i també al gimnàs municipal, a la Casa de Cultura, a les escoles velles i a diferents espais del nostre municipi. Abrera, ara mateix, serà el primer proveïdor de la nostra pròpia energia, l'Ajuntament d'Abrera, i després abocarem i comprarem a la xarxa pública que tenim. La nostra filosofia és continuar invertint i això ho podem fer al costat de la Diputació de Barcelona, que amb els seus programes i amb els seus recursos que aboca als municipis podem abordar un projecte d'aquesta magnitud. Més d'un milió i mig d'euros invertits en tots aquests projectes durant tots aquests anys fan que el colideratge de la Diputació de Barcelona conjuntament amb l'Ajuntament d'Abrera pugui abordar aquests projectes estratègics de poble i que tenim com a objecte continuar avançant amb les noves tecnologies i les noves formes de produir energia de forma sostenible. Abrera és un poble que avança i, sobretot, Abrera és un poble que té energia.
4: Abrera s'aposta per les instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum com una mesura tant d'estalvi i eficiència energètica per equipaments municipals, com d'aposta per un canvi de model energètic que defensi l'autosuficiència energètica i la generació distribuïda de l'energia. En anelles educatives estan en funcionament des de l'any passat plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a l'Escola Ernest Lluch, l'Escola Bressol Municipal Montpetit i la Casa de Cultura. A més, s'estan instal·lant a l'Escola Josefina Ibáñez i també s'estan incorporant als equipaments esportius, com el Centre Aquàtic Municipal, el camp de futbol, el pavelló i la piscina d'estiu. Properament, els panells solars arribaran també a l'Escola Francesc Platón i Sartí, al Centre Polivalent, a les dependències de la Policia Local, l'Hotel d'Entitats i el Gimnàs Municipal. En total s'instal·laran més de 2.500 plaques fotovoltaiques, una actuació que permetrà generar energia neta i reduir considerablement l'impacte ambiental, ja que gràcies a aquesta iniciativa s'aconseguirà un estalvi anual estimat de 470 tones de CO2, contribuint de manera directa a la lluita contra el canvi climàtic. I aquesta reducció d'emissions equival a la plantació de prop de 4.000 arbres cada any. Amb la nova caldera de biomassa, la xarxa d'aigua s'escalfa l'aigua dels equipaments municipals de l'anella esportiva, el camp de futbol municipal, el centre aquàtic municipal, el pavelló esportiu municipal, els vestuaris del frontó i la piscina d'estiu. Amb la nova caldera i la xarxa de calor ja no es depèn de fonts d'energies no renovables, com el gas per escalfar l'aigua de l'anella esportiva, i es redueix l'emissió de més de 240.000 quilos de CO2 anuals a l'atmosfera, el que equival a la plantació de més de 1.200 arbres l'any. També s'està implantant de forma progressiva el sistema de telelectura del Servei Municipal d'Aigües, una actuació clau dins el Pla Integral de Modernització de la Infraestructura Hidràulica del municipi, que permetrà avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i digitalitzada de la xarxa d'aigua potable d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Llegues a la tomba avui, Ricky. Ricky Mau.

Mira, que ho he estat pensant i jo què sé, que fa dies que no estic bé, m'estic ratllant i ara estic en un moment que necessito respirar una mica, fluir. I crec que t'ho estic fent passar malament i això em fa mal, no sé. Potser millor donar-nos un temps. Sé que sóc jo, eh? Perquè no et puc pas retreure res, però...

0: que ets massa bon tio.
1: No, de veritat, eh? T'ho juro, tio, que em rebenta el cervell.
0: Massa bon tio.
1: Digue'm, jo què sé, que no ho senties de veritat.
0: Ets massa bon tio.
1: Que no m'has estimat. Digue'm, que no t'has enamorat.
0: Bon
1: digue'm que no t'has...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 50.000 milions d'euros.
3: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i, per tant, crec que és rellevant aquesta xifra.
2: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident, en aquest cas a Barcelona. Finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Partaulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb la participació de les entitats Juventudes Rocieres i Vive Baila i l'escola de dansa Energy Dance, que organitzen jornades de portes obertes en diferents setmanes. Concretament, aquesta setmana, fins divendres, dia 22, és el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig, Juventudes Rocieres d'Abrera, i de l'1 al 5 de juny, Energy Dance Studios. Podeu consultar el detall de les classes i com contactar-hi per reservar cita al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom, al Casal de la Gent Gran. I a partir de 8:15 del vespre, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platon i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dimecres, dia 20, tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina. Divendres, 22 de maig, s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. A més, dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les petites coses. I a la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig, es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte, a 11:45 del matí, té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi, heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana es realitzarà l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11:45 a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar Servus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esmormaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
6: Però on ho veus, tot això?
5: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
6: No.
5: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
6: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
7: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
8: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
0: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments que s'iniciï una nova mesa sectorial que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu. La reunió d'ahir va acabar de nou sense acord, però les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva i descriuen la reunió com profitosa. Tot i això, USTEC amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Algunes de les demandes del sindicat són un increment progressiu fins al 2029 de 478 euros bruts al mes pels mestres i uns 544 euros, en aquest cas, pels professors de secundària. També demanen 6.000 nous efectius i molt pel damunt del que el departament va signar ja en l'acord amb Comissions Obreres i UGT. I la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un consell executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats de país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions d'euros per sobre dels darrers comptes aprovats, en aquest cas del 2023. Per la seva banda, Rull ha apel·lat a la generositat dels grups durant la tramitació parlamentària, destacant que els pressupostos són l'eina amb més impacte directe en la vida de la ciutadania.
3: Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania.
2: El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retiri el procés. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones espanyoles, la meitat dels quals, volíem dir, són catalans. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta ara una investigació per tal de determinar les causes d'aquest incident. I els Mossos investiguen també un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ara càrrec del cas.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Dissabte 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esport i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que es duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. La mostra local de l'activitat física i l'esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza al municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents al sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Frontenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, el Club Petanca Abrera, Abrera Gimnàstic Club, Juventud de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i El Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la mostra local d'activitat física, salut i esport. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'Anella Esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok. D'altra banda, a causa de la celebració de la mostra local d'activitat física i salut i esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'Estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
0: Abrera Informació, entitats, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera continua el seu camí aquest 2026 amb una nova sessió del cicle dedicat al 1953, la darrera, que tindrà lloc aquest divendres 22 de maig a partir de 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato. Es projectarà Àngel Feix. Manel Benito és un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Amb aquesta pel·lícula tanquem el primer cicle que vam iniciar, recordeu, amb aquella proposta de la pròpia Maruja Torres, i de les tres pel·lícules és l'única pel·lícula de Hollywood, una pel·lícula dels anys 50, de l'època daurada de Hollywood, i és una de les pel·lícules més conegudes de la seva dècada. És una pel·lícula de gènere, de cinema negre, amb el famós triangle entre una noia i els dos nois, i amb dos actors del Star System de Hollywood prou coneguts, el Robert Mitchum i la Jean Simmons, donant vida a aquests dos personatges ja mítics del cinema, que són el Frank Jessup i la Diane Tremaine. Per a aquelles persones que l'hagin vist, pues, tornar-la a veure en pantalla gran, amb un bon sistema de so i en companyia dels altres espectadors, i per a aquells que no la coneguin, és un excel·lent moment per conèixer aquesta pel·lícula que deu estar en totes les llistes de les grans pel·lícules de la dècada, sens dubte.
4: Benito també destaca què aporta veure els films en un cineclub.
5: Poder compartir la cultura, poder compartir l'art en si mateix és una experiència diferent, molt diferent veure la casa en una pantalla petita a veure-la en una pantalla gran, però a més veure-la en companyia, això ja seria un valor afegit, però és que a més després, quan s'encenen els llums, tenim la possibilitat de parlar i per tant això és el que aporta el cineclub, poder compartir amb els membres de la platea, amb aquelles persones que acaben de veure la pel·li, qüestions de la pel·lícula, dels temes dels que parla, sobre l'actuació, sobre la música, sobre tot plegat. Un cineclub no només és un lloc per veure-hi pel·lis, sinó que a més és per parlar-ne d'elles. Dues experiències que van molt lligades.
4: Tornem a recordar, la propera sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera tindrà lloc aquest divendres 22 de maig a partir de 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato. L'entrada és lliure i es projectarà Àngel Feix.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Ràdio Abrera, la informació més propera.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: La Reina Remix.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radioobrera.cat i a la nostra app.

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: 107.9.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, són la 1, volíem dir, us parla Maria Lara. Pendents de la nova mesa sectorial en aquests moments que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu, una reunió que començava precisament a les 12 del migdia sense la consellera Esther Niubó, que no hi assistirà. Tot i que la reunió d'ahir va ser profitosa, segons el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, usted que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Anem ara a saber com van aquestes negociacions. Allà tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, què ens sabem de tot plegat? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs que està en marxa aquesta reunió aquí al Departament d'Educació amb els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical, que estan valorant la contraproposta salarial que els ha fet el govern. La conselleria ha descartat augmentar el complement específic que els sindicats havien xifrat en 500 euros més mensuals, però proposa ampliar l'import dels complements. Seria incrementar un 50% el complement de tutoria a primària i a secundària.
3: Sembla que estem perdent aquesta connexió amb la nostra...
4: ...de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. En total, aquestes retribucions arribarien a 104.000 professors i mestres. Després d'un petit recés, la reunió segueix a la seu del departament a l'espera de veure com reben la proposta del govern als sindicats.
3: Gràcies, Esther. Hem pogut recuperar aquesta connexió. Després ampliarem més la informació. De fet, també la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, el Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un Consell Executiu Extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats del país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions per sobre dels darrers comptes aprovats el 2023. El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva d'aquests comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retardi el procés. I el pla Campai contra la multireincidència permet reduir un 40% els delictes a la xarxa d'autobusos de Barcelona durant el primer trimestre d'aquest 2026. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies han passat de 605 a 359 en un any gràcies al dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també Transports Metropolitans de Barcelona. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrerirà fins demà, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant també revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Aquest dimarts, 19 de maig, s'han obert les inscripcions dels cursets de natació intensius, el Nadestiu, al Centre Aquàtic Municipal. El Nadestiu són cursets intensius de natació que es realitzaran des del 6 de juliol fins al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, de dilluns a divendres, tots els dies de la setmana, en sessions de 50 minuts. Els grups i horaris per any de naixement són els següents. Els infants nascuts entre el 2020 i el 2021 fan la classe de 16 a 16:50, els nascuts entre el 2018 i el 2019, de 16:50 a 17:40, i infants i joves nascuts entre el 2013 i el 2017, de 18 a 18:50. El preu de l'activitat és de 32 euros amb 94 cèntims i hi ha 24 places per a cada grup. Les inscripcions es poden formalitzar de forma telemàtica a través dels enllaços que trobareu al web municipal abrera.cat. D'altra banda, a partir d'aquest dijous 21 de maig inclòs, es podran tramitar els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny fins al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació sobre les inscripcions del Nadestiu 2026 i els abonaments de la temporada de la piscina municipal d'estiu, podeu adreçar-vos al camp presencialment al passeig de l'estació 24 bis, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, els dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i els diumenges de 10 a 2. Trucant al 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat.
1: Abrera Informació, cultura, entitats,
5: A Abrera se celebra el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom a càrrec de Vive i Baila, Juventudes Rocieres d'Abrera i Energy Dance, una iniciativa conjunta impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera, que té per objecte apropar la dansa a tota la ciutadania. Així, durant les properes setmanes s'oferiran classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de ball que hi ha a Abrera. Aquesta setmana, del 18 al 22 de maig, és el torn de Vive i Baila. Sentim Raquel López.
0: Aquest any, també, com no podia ser d'una altra manera, celebrem el Dia de la Dansa i us convidem a tots i a totes a que durant aquest mes de maig pugueu venir a disfrutar i a fer un tastet de les nostres classes, de les nostres activitats i poder comprovar com a l'hora de fer exercici físic també passem molt bones estones, gaudim i desconnectem. Així que no ho dubteu, podeu venir en qualsevol horari dels que tenim indicats. Si teniu qualsevol dubte, ens escriviu, ens truqueu i us esperem, tant adults com a nens, per comprovar que superbé ens ho passem realitzant exercici físic.
5: La setmana del 25 al 29 de maig hi haurà classes gratuïtes obertes de les Juventudes Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 5 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Aquests són els canals de contacte. Vive i Baila, el telèfon o WhatsApp a 657 31 77 26, Juventudes Rocieres d'Abrera al 610 89 55 87 i Energy Dance Studios mitjançant el formulari disponible al web oficial de l'escola, www.energydance.es. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació i iniciativa d'entitats i escoles de dansa del municipi, que continuen oferint i apostant per les activitats que fomenten la cultura i hàbits saludables i conviden tothom a assistir-hi. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
5: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny, de 9 a 1. I, finalment, també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. La ràdio més propera. Ràdio Abrera. Yeah.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
3: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
2: i professionals que saben escoltar-te.
3: Vols un color que enamori?
2: O un balaiatge que marqui la diferència?
3: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
2: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
3: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
2: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
3: Truca'ns al 93 770 1983
2: o reserva a donantforma.com.
3: Perquè tu t'ho mereixes.
4: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
5: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots.
3: Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
6: Bueno, yo te digo la verdad, mi cante viene del padecer y del sufrir. Porque yo nunca he sabido cantar, ni yo creo que sé cantar. Yo lo que hago es transmitir.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Tu fas Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Posicions allunyades a la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació. Una trobada que està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o coordinadors digitals. Els sindicats, però, no veuen bé perquè no té caràcter universal. És una informació que ens amplia l'Esther Minguei. Bon dia, Esther.
3: Bon dia. Posicions allunyades en la reunió al Departament d'Educació amb els sindicats USTEC, CGT i Intersindical després de la contraproposta salarial que ha fet el govern, que ha descartat l'increment de 500 euros més al mes en el complement específic autonòmic. Com a contraproposta, el govern proposa millores a la carrera retributiva. Seria incrementar un 50% el complement de tutoria primària i secundària, també el dels coordinadors digitals, i crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a uns 100.000 professors i mestres, incloent l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu que vol millores universals per tota la comunitat educativa.
2: Moltes gràcies, Esther. Seguirem pendents. La consellera d'Economia, Aleixa Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un Consell Executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre les necessitats del país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions per sobre dels darrers comptes aprovats els del 2023. El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retardi el procés. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar les causes del foc. I en esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions League femenina contra l'Olympique de Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge i sens dubte per demà. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit Lujeval Stadion d'Oslo. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb la participació de les entitats Juventudes Rocieres i Vive Baila i l'escola de dansa Energy Dance, que organitzen jornades de portes obertes en diferents setmanes. Concretament, aquesta setmana, fins divendres, dia 22, és el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig, Juventudes Rocieres d'Abrera, i de l'1 al 5 de juny, Energy Dance Studios. Podeu consultar el detall de les classes i com contactar-hi per reservar cita al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom, al Casal de la Gent Gran. I a partir de 7:45 del vespre, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves entre 12 i 25 anys. A més, dimecres, dia 20, tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina. Divendres, 22 de maig, s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. A més, dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les petites coses. I a la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig, es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte, a 11:45 del matí, té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi, heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 12:45, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Servus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
0: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
6: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. La tercera que han mantingut aquests darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o coordinadors digitals. La consellera Riubó admet que la demanda salarial universal de 500 euros mensuals al 2029 que han fet els sindicats no es pot complir.
2: La contraproposta que es va fer arribar doncs per part d'alguns sindicats doncs fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Els sindicats no veuen bé la proposta que ha posat sobre la taula d'educació perquè no té caràcter universal i anuncien noves mobilitzacions. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: Com sentien, han quedat per negociar dimarts vinent. Justament, també hem parlat de noves mobilitzacions coincidint el dia 10 de juny amb els exàmens de selectivitat i la visita del Papa. Per cert, que Educació incrementa en prop de 5.000 places noves FP per al curs vinent. D'aquestes, 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternatiu. I un altre dels temes del dia, els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros d'aquests diners. 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda. L'oposició assegura que aquests pressupostos són, diuen, idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern Esquerra i Comuns de fer perdre el temps al país. I desconvocada la vaga de Rodalies prevista pel dia 27 de maig i el 5 de juny, que coincidia amb aturades de docents convocades a tot Catalunya, segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres. En un comunicat han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública per posar en marxa un procés de mobilitat.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. La inversió en energies renovables i l'ús eficient de l'aigua centra la visita a Abrera del diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, aquest dimarts 19 de maig al matí. L'alcalde, Jesús Naharro, ha rebut el diputat, que ha visitat el municipi per conèixer de prop els projectes municipals en aquest àmbit que es du a terme en el marc de l'Abrera més sostenible, com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a diferents equipaments municipals amb el suport de la Diputació de Barcelona i la gestió eficient de l'aigua. El diputat Marc Serra va signar el llibre d'honor del consistori i seguidament es va reunir amb l'equip municipal per abordar les actuacions impulsades a Abrera i explicar els recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels consistoris. A continuació va visitar la Casa de Cultura amb plaques fotovoltaiques en funcionament, així com la nova caldera de biomassa i xarxa de calor de l'anella esportiva, que ha permès millorar l'eficiència energètica reduint el consum de l'energia primària i generant estalvi i avançar cap a un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Sentim Marc Serra, diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
5: Hem pogut comprovar com avança doncs la generació d'energia renovable a la ciutat. Amb el suport de la Diputació doncs ha aconseguit instal·lar ja 1,6 megas d'energia renovable, de generació renovable, en teulada. Això són molts projectes, és molta feina, és molta gestió del conjunt de l'equip municipal i també amb el suport necessari de Diputació de Barcelona. I hem pogut doncs també debatre, treballar, estudiar com fer un salt d'escala amb algunes d'aquestes qüestions, com optimitzar de la millor manera manera possible tots els excedents d'aquestes taulades fotovoltaiques, d'aquesta generació renovable, ja sigui donant servei directament a la ciutadania o incrementant les xarxes perquè arribin també en altres equipaments. Hem pogut parlar també de la possibilitat de treballar a través d'un suport tècnic de la Diputació de Barcelona en l'emmagatzematge i veure com a través d'un emmagatzematge distribuït podem optimitzar al màxim, no?, la generació d'energia renovable. Per tant, una jornada de treball doncs molt completa amb tot l'equip i que ve a confirmar doncs que Abrera doncs és un dels municipis de la demarcació de Barcelona que més està apostant de forma conjunta amb la Diputació per la transició energètica i que ja està notant els beneficis d'això, que són uns beneficis que no només es mesuren en termes ambientals, que també, evidentment, amb les quantitats de CO2 que evitem emetre a l'atmosfera, sinó que també es manifesten en termes econòmics, i l'estalvi acumulat, l'estalvi anual doncs del conjunt d'instal·lacions que hi ha, doncs se'n va al voltant dels 270.000 euros anuals. Per tant, una bona notícia pel conjunt de la població.
4: Sentim també la valoració de la visita per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
6: Les plaques fotovoltaiques han sigut una tecnologia que estem implementant a banda dels equipaments que he dit, seran a 8 equipaments més, és a dir, a les 3 escoles, al Platón, a l'escola Platón, a l'escola Ernest Lluch, com he dit, que està instal·lada, i a Josefina Ibáñez, que ja està implementant, i també a la comissaria de policia local, on també ficarem un cos de bateries per veure també el funcionament d'aquesta nova tecnologia dintre de les nous reptes que tenim com a Abrera, i també al gimnàs municipal, a la Casa de Cultura, a les escoles velles i a diferents espais del nostre municipi. Abrera ara mateix serà el primer proveïdor de la nostra pròpia energia, l'Ajuntament d'Abrera, i després abocarem i comprarem a la xarxa pública que tenim. La nostra filosofia és continuar invertint i això podem fer al costat de la Diputació de Barcelona, que amb els seus programes i amb els seus recursos que aboca als municipis podem abordar un projecte d'aquesta magnitud. Més d'un milió i mig d'euros invertits en tots aquests projectes durant tots aquests anys fan que el colideratge de la Diputació de Barcelona conjuntament amb l'Ajuntament d'Abrera pugui abordar aquests projectes estratègics de poble i que tenim com a objecte continuar avançant amb les noves tecnologies i en les noves formes de produir energia de forma sostenible. Abrera és un poble que avança i sobretot Abrera és un poble que té energia.
4: Abrera s'aposta per les instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum com una mesura tant d'estalvi i eficiència energètica per equipaments municipals com d'aposta per un canvi de model energètic que defensi l'autosuficiència energètica i la generació distribuïda d'energia. En l'anella educativa estan en funcionament des de l'any passat plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a l'escola Ernest Lluch, l'escola Bressol Municipal Montpetit i la Casa de Cultura. A més, s'estan instal·lant a l'escola Josefina Ibáñez i també s'estan incorporant als equipaments esportius com el centre aquàtic municipal, el camp de futbol, el pavelló i la piscina d'estiu. Properament, els panells solars arribaran també a l'escola Francesc Platón i Sartí, al centre polivalent, a les dependències de la policia local, l'hotel d'entitats i el gimnàs municipal. En total s'instal·laran més de 2.500 plaques fotovoltaiques, una actuació que permetrà generar energia neta i reduir considerablement l'impacte ambiental, ja que gràcies a aquesta iniciativa s'aconseguirà un estalvi anual estimat de 470 tones de CO2, contribuint de manera directa a la lluita contra el canvi climàtic, i aquesta reducció d'emissions equival a la plantació de prop de 4.000 arbres cada any. Amb la nova caldera de biomassa i la xarxa d'aigua s'escalfa l'aigua dels equipaments municipals de l'anella esportiva, el camp de futbol municipal, el centre aquàtic municipal, el pavelló esportiu municipal, els vestuaris del frontó i la piscina d'estiu. Amb la nova caldera i la xarxa de calor ja no es depèn de fonts d'energies no renovables, com el gas per escalfar l'aigua de l'anella esportiva, i es redueix l'emissió de més de 240.000 quilos de CO2 anuals a l'atmosfera, el que equival a la plantació de més de 1.200 arbres l'any. També s'està implantant de forma progressiva el sistema de telelectura del Servei Municipal d'Aigües, una actuació clau dins el Pla Integral de Modernització de la Infraestructura Hidràulica del municipi, que permetrà avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i digitalitzada de la xarxa d'aigua potable d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa. A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
1: Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de dues hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: I avui arrenca un cap de setmana llarg. A molts municipis, amb motiu d'una segona Pasqua, es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar a la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Serà a Oslo.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Dissabte 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esport i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que es duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. La mostra local de l'activitat física i l'esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza al municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents al sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Frontenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, el Club Patanca Abrera, Abrera Gimnàstic Club, Juventud de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i El Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la mostra local d'activitat física, salut i esport. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'Anella Esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok. D'altra banda, a causa de la celebració de la mostra local d'activitat física i salut i esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
0: Abrera Informació, entitats, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera continua el seu camí aquest 2026 amb una nova sessió del cicle dedicat al 1953, la darrera, que tindrà lloc aquest divendres 22 de maig a partir de 2:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato. Es projectarà Angel Face. Manel Benito és un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Amb aquesta pel·lícula tanquem el primer cicle que vam iniciar, recordeu, amb aquella proposta de la pròpia Maruja Torres, i de les tres pel·lícules és l'única pel·lícula de Hollywood, una pel·lícula dels anys 50, de l'època daurada de Hollywood, i és una de les pel·lícules més conegudes de la seva dècada. És una pel·lícula de gènere, de cinema negre, amb el famós triangle entre una noia i els dos nois, i amb dos actors del Star System de Hollywood prou coneguts, el Robert Mitchum i la Jean Simmons, donant vida a aquests dos personatges ja mítics del cinema, que són el Frank Jessup i la Diane Tremaine. Per a aquelles persones que l'hagin vist, pues, tornar-la a veure en pantalla gran, amb un bon sistema de so i en companyia dels altres espectadors, i per a aquells que no la coneguin, és un excel·lent moment per conèixer aquesta pel·lícula que deu estar en totes les llistes de les grans pel·lícules de la dècada, sens dubte.
4: Benito també destaca què aporta veure els films en un cineclub.
5: Poder compartir la cultura, poder compartir l'art en si mateix és una experiència diferent, molt diferent veure la casa en una pantalla petita a veure-la en una pantalla gran, però a més veure-la en companyia, això ja seria un valor afegit, però és que a més després, quan s'encenen els llums, tenim la possibilitat de parlar i per tant això és el que aporta el cineclub, poder compartir amb els membres de la platea, amb aquelles persones que acaben de veure la pel·li, qüestions de la pel·lícula, dels temes dels que parla, sobre l'actuació, sobre la música, sobre tot plegat. Un cineclub no només és un lloc per veure-hi pel·lis, sinó que a més és per parlar-ne d'elles. Dues experiències que van molt lligades.
4: Tornem a recordar, la propera sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera tindrà lloc aquest divendres 22 de maig a partir de 7:45 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato. L'entrada és lliure i es projectarà Angel Face.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. La reunió entre el sindicat en vaga i el Departament d'Educació ha acabat sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.200 a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
2: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
1: I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat sintomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, el Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya per als vianants, que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la llera.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb la participació de les entitats Juventudes Rocieres i Vive Baila i l'escola de dansa Energy Dance, que organitzen jornades de portes obertes en diferents setmanes. Concretament, aquesta setmana, fins divendres, dia 22, és el torn de Vive Baila, del 26 al 29 de maig, Juventudes Rocieres d'Abrera, i de l'1 al 5 de juny, Energy Dance Studios. Podeu consultar el detall de les classes i com contactar-hi per reservar cita al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 81 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom, al Casal de la Gent Gran. I a partir de 8:15 del vespre, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, espais d'acompanyament familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sertí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves entre 12 i 25 anys. A més, dimecres, dia 20, tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina. Divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. A més, dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les petites coses. I a la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig, es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte, a 11:45 del matí, té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi, heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 12:45, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar Servus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Comienza a pilotar la máquina infernal. España tiene caña.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en 600 milions d'euros la inversió prevista per Barcelona en els nous pressupostos de la Generalitat. Coincidint amb el lliurament dels nous comptes al Parlament per part del govern avui, Collboni ha valorat positivament aquest acord. Segons ha dit, entre les partides destaquen una desena de centres d'atenció primària, una residència de gent gran a les Corts, tres noves escoles, l'ampliació de l'Hospital del Mar, del Manac i la connexió del tramvia per la Diagonal. I encara a Barcelona, avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement. Un projecte que amb una inversió de 500 milions d'euros preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
2: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
3: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
1: I un accident a la via Augusta, cantonada amb la ronda de General Mitre, ha causat 3 ferits lleus i un de greu aquesta tarda. En l'accident s'hi han vist implicats 5 vehicles. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat la Guàrdia Urbana i també efectius del SEM, que han portat els ferits a un centre hospitalari. El ferit greu és un taxista que, segons han confirmat fonts municipals, s'hauria desmaiat. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho apunten fons a la missió humanitària, que han assenyalat que han hagut de passar revisions mèdiques i descansar després d'haver estat interceptats il·legalment per Israel. Els activistes de la missió 44, dels quals amb passaport espanyol, van arribar dijous a la tarda a Istanbul després de ser deportats. L'equip legal que porta la defensa va denunciar que 6 participants havien estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o també problemes per l'ús de tàsers. I Lleida es prepara per al 45è aplec del Caragol amb una edició de rècord. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda, aquí una hora, a la tarda de la Font, al Passeig Central, i la festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat que aplegarà fins a 124 colles i 17.000 collistes.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. La inversió en energies renovables i l'ús eficient de l'aigua centra la visita a Abrera del diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, aquest dimarts 19 de maig al matí. L'alcalde, Jesús Navarro, ha rebut el diputat, que ha visitat el municipi per conèixer de prop els projectes municipals en aquest àmbit que es du a terme en el marc de l'Abrera més sostenible, com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a diferents equipaments municipals amb el suport de la Diputació de Barcelona i la gestió eficient de l'aigua. El diputat Marc Serra va signar el llibre d'honor del consistori i seguidament es va reunir amb l'equip municipal per abordar les actuacions impulsades a Abrera i explicar els recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels consistoris. A continuació va visitar la Casa de Cultura amb plaques fotovoltaiques en funcionament, així com la nova caldera de biomassa i xarxa de calor de l'anella esportiva, que ha permès millorar l'eficiència energètica reduint el consum de l'energia primària i generant estalvi i avançar cap a un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Sentim Marc Serra, diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
5: Hem pogut comprovar com avança doncs, la generació d'energia renovable a la ciutat. Amb el suport de la Diputació doncs, ha aconseguit instal·lar ja 1,6 megas d'energia renovable, de generació renovable, en teulada. Això són molts projectes, és molta feina, és molta gestió del conjunt de l'equip municipal i també amb el suport necessari de Diputació de Barcelona. I hem pogut doncs, també debatre, treballar, estudiar com fer un salt d'escala amb algunes d'aquestes qüestions, com optimitzar de la millor manera manera possible tots els excedents d'aquestes teulades fotovoltaiques, d'aquesta generació renovable, ja sigui donant servei directament a la ciutadania o incrementant les xarxes perquè arribin també en altres equipaments. Hem pogut parlar també de la possibilitat de treballar a través d'un suport tècnic de la Diputació de Barcelona en l'emmagatzematge i veure com a través d'un emmagatzematge distribuït podem optimitzar al màxim, no?, la generació d'energia renovable. Per tant, una jornada de treball doncs molt completa amb tot l'equip i que ve a confirmar doncs que Abrera doncs és un dels municipis de la demarcació de Barcelona que més està apostant de forma conjunta amb la Diputació per la transició energètica i que ja està notant els beneficis d'això, que són uns beneficis que no només es mesuren en termes ambientals, que també, evidentment, amb les quantitats de CO2 que evitem emetre a l'atmosfera, sinó que també es manifesten en termes econòmics, i l'estalvi acumulat, l'estalvi anual doncs del conjunt d'instal·lacions que hi ha, doncs se'n va al voltant dels 270.000 euros anuals. Per tant, una bona notícia pel conjunt de la població.
4: Sentim també la valoració de la visita per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
6: Les plaques fotovoltaiques han sigut una tecnologia que estem implementant a banda dels equipaments que he dit. Seran a 8 equipaments més, és a dir, a les 3 escoles, al Platón, l'escola Platón, a l'escola Ernest Lluch, com he dit, que està instal·lada, i al Josefina Ibáñez, que ja està implementant, i també a la comissaria de policia local, on també ficarem un cos de bateries per veure també el funcionament d'aquesta nova tecnologia dintre de les nous reptes que tenim com a Abrera, i també al gimnàs municipal, a la Casa de Cultura, a les escoles velles i a diferents espais del nostre municipi. Abrera ara mateix serà el primer proveïdor de la nostra pròpia energia, l'Ajuntament d'Abrera, i després abocarem i comprarem a la xarxa pública que tenim. La nostra filosofia és continuar invertint i això ho podem fer al costat de la Diputació de Barcelona, que amb els seus programes i amb els seus recursos que aboca als municipis podem abordar un projecte d'aquesta magnitud. Més d'un milió i mig d'euros invertits en tots aquests projectes durant tots aquests anys fan que el colideratge de la Diputació de Barcelona conjuntament amb l'Ajuntament d'Abrera pugui abordar aquests projectes estratègics de poble i que tenim com a objecte continuar avançant amb les noves tecnologies i les noves formes de produir energia de forma sostenible. Abrera és un poble que avança i, sobretot, Abrera és un poble que té energia.
4: Abrera s'aposta per les instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum com una mesura tant d'estalvi i eficiència energètica per equipaments municipals, com d'aposta per un canvi de model energètic que defensi l'autosuficiència energètica i la generació distribuïda de l'energia. A l'anella educativa estan en funcionament des de l'any passat plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a l'escola Ernest Lluch, l'escola Bressol Municipal Montpetit i la Casa de Cultura. A més, s'estan instal·lant a l'escola Josefina Ibáñez i també s'estan incorporant als equipaments esportius, com el centre aquàtic municipal, el camp de futbol, el pavelló i la piscina d'estiu. Properament, els panells solars arribaran també a l'escola Francesc Platón i Sartí, al centre polivalent, a les dependències de la policia local, l'hotel d'entitats i el gimnàs municipal. En total s'instal·laran més de 2.500 plaques fotovoltaiques, una actuació que permetrà generar energia neta i reduir considerablement l'impacte ambiental, ja que gràcies a aquesta iniciativa s'aconseguirà un estalvi anual estimat de 470 tones de CO2, contribuint de manera directa a la lluita contra el canvi climàtic, i aquesta reducció d'emissions equival a la plantació de prop de 4.000 arbres cada any. Amb la nova caldera de biomassa, la xarxa d'aigua s'escalfa l'aigua dels equipaments municipals de l'anella esportiva, el camp de futbol municipal, el centre aquàtic municipal, el pavelló esportiu municipal, els vestuaris del frontó i la piscina d'estiu. Amb la nova caldera i la xarxa de calor ja no es depèn de fonts d'energies no renovables, com el gas per escalfar l'aigua de l'anella esportiva, i es redueix l'emissió de més de 240.000 quilos de CO2 anuals a l'atmosfera, el que equival a la plantació de més de 1.200 arbres l'any. També s'està implantant de forma progressiva el sistema de telelectura del Servei Municipal d'Aigües, una actuació clau dins el Pla Integral de Modernització de la Infraestructura Hidràulica del municipi, que permetrà avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i digitalitzada de la xarxa d'aigua potable d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
7: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Ciao. It's about loving up, not money.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per al 2026 comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en el Consell Executiu, que l'ha quantificat en 50.000 milions d'euros. El debat serà el 2 de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, com els d'Esquerra i Comuns, que enforteixen la majoria progressista.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els Comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
1: I a Barcelona la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. I també fins a 5 grups criminals especialitzats en aquest tema, un d'ells a 35 persones en el que delinquien pares i fills menors. A més, s'ha aconseguit investigar a 136 persones gràcies a 4.500 càmeres als autobusos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, a Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i a l'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán.
3: Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
4: Transfropoli és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
5: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
1: I el Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre cautelarment la regularització extraordinària d'immigrants. Ha denegat les mesures cautelars reclamades per Vox i la Comunitat de Madrid, mentre que ha inadmès els recursos presentats per Actiuir, Reconciliación, Verdad Histórica i Libertat i Justícia per la falta de legitimació. Per cert que fins dijous s'havien registrat gairebé 550.000 sol·licituds per acollir-se a la regularització extraordinària, de les que 91.000 expedients ja s'han admès a tràmit. Són dades que ha aportat l'advocacia de l'Estat.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bona tarda. Aquest dimarts 19 de maig s'han obert les inscripcions dels cursets de natació intensius al Nadestiu, al Centre Aquàtic Municipal. El Nadestiu són cursets intensius de natació que es realitzaran des del 6 de juliol fins al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, de dilluns a divendres, tots els dies de la setmana, en sessions de 50 minuts. Els grups i horaris per any de naixement són els següents. Els infants nascuts entre el 2020 i el 2021 fan la classe de 16 a 16.50, els nascuts entre el 2018 i el 2019 de 16.50 a 17.40 i infants i joves nascuts entre el 2013 i el 2017 de 18 a 18.50. El preu de l'activitat és de 32 euros amb 94 cèntims i hi ha 24 places per a cada grup. Les inscripcions es poden formalitzar de forma telemàtica a través dels enllaços que trobareu al web municipal abrera.cat. D'altra banda, a partir d'aquest dijous 21 de maig inclòs, es podran tramitar els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny fins al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació sobre les inscripcions del Nadestiu 2026 i els abonaments de la temporada de la piscina municipal d'Estiu, podeu adreçar-vos al camp presencialment al passeig de l'estació 24 bis, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, els dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i els diumenges de 10 a 2. Trucant al 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació, cultura, entitats.
6: A Abrera se celebra el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom a càrrec de Vive i Baila, Juventudes Rocieres d'Abrera i Energy Dance, una iniciativa conjunta impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera, que té per objecte apropar la dansa a tota la ciutadania. Així, durant les properes setmanes s'oferiran classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de ball que hi ha a Abrera. Aquesta setmana, del 18 al 22 de maig, és el torn de Vive i Baila. Sentim Raquel López.
7: Aquest any, també, com no podia ser d'una altra manera, celebrem el Dia de la Dansa i us convidem a tots i a totes a que durant aquest mes de maig pugueu venir a disfrutar i a fer un tastet de les nostres classes, de les nostres activitats i poder comprovar com a l'hora de fer exercici físic també passem molt bones estones, gaudim i desconnectem. Així que no ho dubteu, podeu venir en qualsevol horari dels que tenim indicats. Si teniu qualsevol dubte, ens escriviu, ens truqueu i us esperem, tant adults com a nens, per comprovar que superbé ens ho passem realitzant exercici físic.
6: La setmana del 25 al 29 de maig hi haurà classes gratuïtes obertes de les Joventudes Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 5 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Aquests són els canals de contacte. Vive i Baila, el telèfon o WhatsApp a 657 31 77 26, Joventudes Rocieres d'Abrera al 610 89 55 87 i Energy Dance Studios mitjançant el formulari disponible al web oficial de l'escola, www.energidance.es. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació i iniciativa d'entitats i escoles de dansa del municipi, que continuen oferint i apostant per les activitats que fomenten la cultura i hàbits saludables i conviden tothom a assistir-hi. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
6: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1 i, finalment, també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:15 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: A 5 bandes, tota la informació des de 5 punts del dial. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve. A 5 bandes, l'informatiu del Baix Llobregat Nord.
9: Comencem amb els titulars més importants de la setmana. Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones i desmantellen un centre de producció de marihuana a Martorell. La inversió en energies renovables i l'ús eficient de l'aigua centra la visita del diputat d'Acció Climàtica a Abrera. L'Ajuntament d'Olesa comença a sancionar les conductes incíviques per deixar escombraries fora dels contenidors. Joan Sánchez és el nou portaveu d'Esparreguera en Comú Podem i candidat a les pròximes eleccions municipals. L'alcaldessa de Sant Esteve de Sesrovires presenta l'estat actual del Pla d'Actuació Municipal. L'informatiu a 5 bandes el fem possible des de les redaccions d'Olesa Ràdio, Ràdio Martorell, Ràdio Esparreguera, Ràdio Abrera i Ràdio Sant Esteve. Arrenquem el comarcal d'aquesta setmana.

0: Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones i desmantellen un centre de producció i distribució de marihuana a Martorell. L'operatiu de la unitat d'investigació ha permès comissar 14 quilograms de cabdells i 600 plantes de marihuana.
1: Agents de la unitat d'investigació de Martorell van detenir el passat 12 de maig 4 persones, 2 homes de 57 i 23 anys i 2 dones de 50 i 26 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. L'actuació ha permès el desmantellament d'un punt logístic on no només es cultivava la droga, sinó que servia com a centre de subministrament per a tercers. La investigació té el seu origen el passat 31 de març, quan els investigadors van detectar 2 vehicles que es desplaçaven de forma coordinada des del nucli urbà de Martorell cap a un barri de la població. Els agents van realitzar un seguiment discret i van observar com els ocupants entraven en un domicili i poc després un d'ells sortia amb 2 bosses d'escombraries que va carregar el segon vehicle. Els investigadors van iniciar un seguiment d'aquest vehicle que van acabar aturant i escorcollant, i al seu interior hi van trobar més de 10 quilograms de cabdells de marihuana. Davant les sospites que la casa fos un centre de producció, es va requerir la intervenció de l'àrea aèria. Mitjançant l'ús de drons, els agents van observar a la finca una construcció amb elements propis d'una plantació interior de marihuana. Amb aquestes proves, el jutjat d'instrucció competent va autoritzar l'entrada i registre al domicili, on els agents han localitzat 600 plantes de marihuana distribuïdes en 2 sales de cultiu intensiu i 14 quilograms de cabdells de marihuana preparats per la seva distribució. Els 4 detinguts, acusats d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, van passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Martorell.
0: La inversió en energies renovables i l'ús eficient de l'aigua centra en la visita a Abrera del diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, aquest dimarts 19 de maig al matí. L'alcalde, Jesús Navarro, ha rebut el diputat que ha visitat el municipi per conèixer de prop els projectes municipals en aquest àmbit que es du a terme en el marc de l'Abrera més sostenible, com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a diferents equipaments en el suport de la Diputació de Barcelona i la gestió eficient de l'aigua.
2: El diputat Marc Serra va signar el llibre d'honor del consistori i seguidament es va reunir amb l'equip municipal per abordar les actuacions impulsades a Abrera i explicar els recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels consistoris. A continuació va visitar la Casa de Cultura amb plaques fotovoltaiques en funcionament, així com la nova caldera de biomassa i xarxa de calor de l'anella esportiva, que ha permès millorar l'eficiència energètica reduint el consum de l'energia primària i generant estalvi i avançar cap a un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Sentim Marc Serra, diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, i seguidament l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro.
3: Una jornada de treball doncs molt completa amb tot l'equip i que ve a confirmar doncs que Abrera doncs és un dels municipis de la demarcació de Barcelona que més està apostant de forma conjunta amb la Diputació per la transició energètica i que ja està notant els beneficis d'això, que són uns beneficis que no només es mesuren en termes ambientals, que també, evidentment, amb les quantitats de CO2 que evitem emetre a l'atmosfera, sinó que també es manifesten en termes econòmics i l'estalvi acumulat, l'estalvi anual doncs del conjunt d'instal·lacions que hi ha doncs se'n va al voltant dels 270.000 euros anuals. Per tant, una bona notícia pel conjunt de la població.
4: Abrera, ara mateix, serà el primer proveïdor de la nostra pròpia energia, l'Ajuntament d'Abrera, i després buscarem i comprarem a la xarxa pública que tenim. La nostra filosofia és continuar invertint i això ho podem fer al costat de la Diputació de Barcelona, que amb els seus programes i amb els seus recursos que aboca als municipis podem abordar un projecte d'aquesta magnitud. Més d'un 1,5 milió d'euros invertits en tots aquests projectes durant tots aquests anys. Tenim com a objecte continuar avançant amb les noves tecnologies i les noves formes de produir energia de forma sostenible. Abrera és un poble que avança i sobretot Abrera és un poble que té energia.
2: En total s'instal·laran més de 2.500 plaques fotovoltaiques, una actuació que permetrà generar energia neta i reduir considerablement l'impacte ambiental, ja que gràcies a aquesta iniciativa s'aconseguirà un estalvi anual estimat de 470 tones de CO2 amb la nova caldera de biomassa i la xarxa d'aigua s'escalfa l'aigua dels equipaments municipals de l'anella esportiva i es redueix l'emissió de més de 240.000 quilos de CO2 anuals a l'atmosfera. També s'està implantant de forma progressiva el sistema de telelectura del Servei Municipal d'Aigües, una actuació clau dins el Pla Integral de Modernització de la Infraestructura Hidràulica del municipi, que permetrà avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i digitalitzada de la xarxa d'aigua potable d'Abrera.
0: L'Ajuntament d'Olesa comença a sancionar les conductes incíviques per deixar escombraries fora dels contenidors. Ja s'han tramitat les primeres multes des de la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus amb contenidors tancats i identificació digital. Les sancions poden arribar fins als 300 euros, tal com estableix l'Ordenança Municipal de Gestió de Residus.
5: Des del consistori es recorda que abandonar residus a la via pública genera brutícia, molèsties al veïnat i problemes de salubritat. Aquest inici de la fase sancionadora arriba després de mesos de campanyes informatives, xerrades als barris i reforç d'educadors ambientals per explicar el funcionament del nou model. El primer tinent d'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Parent, ha remarcat que les sancions s'apliquen a conductes premeditades de persones que deixen la bossa a terra o a les papereres i no als casos puntuals derivats d'incidències tècniques amb la targeta o els contenidors.
6: Conductes que sancionen són les conductes incíviques de les persones que de manera voluntària i de manera premeditada llença les bosses de brossa directament a terra o en llocs on no les ha de llançar, com poden ser, per exemple, les papereres. Aquestes són les conductes que doncs, estem perseguint des de la Seguretat Ciutadana i doncs, que sancionarem. Evidentment, una conducta que pot ser una conducta habitual de vaig a un contenidor, intento obrir-ho amb la targeta, no em funciona i deixo la bossa al costat del contenidor, que hauria d'estar sancionada, perquè al final, si et passa això, doncs davant de la corresponsabilitat que tenim tots amb el tema del reciclatge, hauríem d'anar a buscar una altra bateria que funcionés la targeta, però si és així, de moment aquestes no s'estan sancionant. Però sí que sancionen les persones que, doncs, de manera voluntària i de manera premeditada, tenen la intenció de doncs, cometre un acte incívic, que és llançar les brosses a l'espai públic. De fet, si qualsevol ciutadà llença una brossa al mig de la plaça Catalunya a l'espai públic i el veu la policia, se'l sancionarà perquè està tirant doncs, brossa a l'espai públic i això és sancionable. Doncs és exactament igual sancionable si es fa al costat d'un contenidor de manera deliberada.
5: La implantació del nou sistema es va iniciar a principis d'any de manera gradual per barris. Tot i que el funcionament és correcte a la majoria d'illes de contenidors, l'Ajuntament admet que encara hi ha punts conflictius, especialment en zones amb més densitat de població, on es reforça la vigilància policial.
0: Joan Sánchez és el nou portaveu d'Esparreguera en Comú Podem i candidat a les eleccions municipals del 2027.
7: El regidor Joan Sánchez ha estat nomenat nou portaveu del grup municipal d'Esparreguera en Comú Podem a l'Ajuntament d'Esparreguera en substitució de Manuel Ortí. Sánchez també ha confirmat a Ràdio Esparreguera que serà el cap de llista de la formació a les eleccions municipals de maig de 2027, un moviment que situa el seu lideratge polític de cara al pròxim cicle electoral. Segons ha explicat, el canvi s'emmarca en una reorganització interna acordada pel grup i validada per unanimitat. El nou portaveu ha destacat que el relleu s'ha produït de manera consensuada dins del grup municipal.
8: Per mi és, doncs és un honor. Vam fer doncs, tot el procediment de convocatòria, doncs, d'una doncs, espècie de primàries, i vaig presentar i amb el suport de tot el grup doncs, vaig ser l'escollit.
7: Més enllà del relleu de portaveu, Sánchez ha avançat que farà el pas per liderar la candidatura a les municipals de 2027. Aquest moviment consolida el seu paper com a nova figura de referència dins del grup municipal. Pel que fa a les prioritats polítiques, Sánchez apunta a reforçar la línia més ecològica dins del projecte dels comuns, amb especial atenció a la mobilitat i els espais per a vianants. En aquest sentit, defensa ampliar les zones de vianants i impulsar espais més segurs per a la ciutadania, especialment per a infants i famílies. El nou portaveu també ha remarcat el seu perfil més tècnic, procedent de l'àmbit de l'enginyeria, com un element que vol aplicar a la presa de decisions polítiques. Defensa una política basada en dades i impactes mesurables amb l'objectiu de fer aterrar les propostes i convertir-les en actuacions concretes amb efectes reals sobre el municipi.
0: Ahir, l'alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires, Roser Brusset, va presentar l'estat actual del PAM, o Pla d'Acció Municipal, en un acte obert al públic a la sala municipal del Celler. El PAM és un document estratègic de planificació que recull els objectius i línies d'actuació prioritàries del mandat actual. El Pla d'Acció Municipal pivota al voltant de 6 grans eixos, 22 objectius estratègics i 51 objectius operatius. Els eixos fan referència a temes com ara viure a Sant Esteve, l'ecologia, el feminisme i la igualtat, les persones com a element prioritari, els barris i la transparència i la participació. Actualment, la majoria d'eixos tenen un compliment superior al 70%. Can Rial reclama solucions urgents per a B231 i per desbloquejar el local de l'associació veïnal.
7: L'associació de veïns de Can Rial va celebrar diumenge la seva assemblea general amb diverses reivindicacions sobre la taula. L'entitat reclama una actuació urgent per reduir els accidents a la carretera B231 i demana desencallar la situació legal del local social. A més, el president de l'associació, Carles Batlles, ha anunciat que deixa el càrrec després de 16 anys. Batlles ha explicat a Ràdio Esparreguera que el local de l'associació es troba en una situació de limbe legal. Segons ha detallat, el registre de la propietat i el cadastre no coincideixen i actualment no hi ha cap titular clar de l'espai. Aquesta situació ha obligat l'entitat a donar de baixa els subministraments perquè no pot assumir-ne el cost.
9: El local de l'associació està... Bueno, arran de ja fa uns anys enrere vam veure que no tenia com un propietari clar. És a dir, s'havia heredat i ningú, com qui diu, vol ser-ne propietari. És a dir, l'Ajuntament havia reclamat el propietari inicial de Can Rial com el promotor, diguéssim, del barri. Ell el va desestimar. Després n'hi ha el veí que està en contacte, diguéssim, amb el local, que també ho va desestimar. Total, estem com en una situació una mica estranya perquè no és de ningú i necessitem, l'associació fins ara havia estat assumint els costos d'electricitat, aigua, telèfon, i arriba un moment en què no podem fer front, és a dir, hem anat pujant i hem hagut de tallar, diguéssim, tots els subministraments que teníem. Això ens aboca com que ens bloqueja, no?, per poder fer activitats i hem d'anar amb el club de tennis Rialen per fer-les i també ens bloqueja perquè és la seu electoral i en veritat s'està fent en un espai, diguéssim, que no és com de ningú, és una mica una cosa estranya.
7: L'associació reclama que l'Ajuntament recepcioni l'espai i el converteixi en un equipament públic pel barri. Batlles assegura que el consistori s'ha compromès a estudiar fórmules jurídiques per resoldre el problema durant els pròxims mesos. Un altre dels principals punts tractats a l'Assemblea va ser la seguretat a la carretera B231. L'entitat alerta que aquest any ja hi ha hagut 3 camions bolcats i 4 cotxes accidentats a la mateixa corba d'aquest accés al barri. Batlles reclama més implicació institucional per accelerar la variant de la carretera i evitar el pas de camions pel barri. També demana mesures immediates per reduir la velocitat a la zona més conflictiva. Batlles assegura que aquest relleu respon tant al desgast acumulat com la voluntat de renovar l'associació després de més d'una dècada i mitja de presidència.
0: El gimnàs municipal d'Olesa tancarà temporalment de l'1 al 8 de juny per executar una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions. Durant aquesta setmana es renovarà tota la maquinària de la sala de fitness i s'incorporaran noves bicicletes d'indoor de spinning. També es redistribuirà l'espai per ampliar la zona de pes lliure, una de les àrees amb més demanda actualment.
5: Les actuacions afectaran la primera planta de l'equipament, on es concentren les sales de gimnàs i les activitats dirigides i virtuals, que romandran tancades fins a la reobertura prevista per al 9 de juny. En canvi, la planta baixa continuarà operativa amb els vestidors, la piscina coberta i la sauna oberts amb normalitat. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Jordi Parent, ha destacat que l'objectiu és oferir un gimnàs municipal més modern, còmode i funcional, i ha remarcat que s'han coordinat les obres i la renovació de la maquinària per evitar haver de fer nous tancaments en el futur.
6: Bé, doncs aquestes obres consistiran en adequar un espai i doncs, posar-lo en condicions per oferir un espai més ampli per una sèrie d'activitats que doncs, tenen molta tirada i després també de fer un canvi de contractes. Hi ha un nou contracte de maquinària que són tot el gimnàs i s'ha de fer el canvi de les màquines antigues per les màquines noves. Aprofitem aquest contracte que s'ha de canviar i amb aquest canvi per fer aquesta adequació de l'espai i d'aquesta manera doncs, perdre doncs, només una vegada temps per als usuaris i no pas fer-ho amb dues tongades diferents que ocasionaria més problemes per tots els usuaris del servei. Bàsicament, la necessitat crec que és adequar-lo a les voluntats de les persones usuaris i usuàries i aprofitant el momentum que fèiem el canvi de contracte amb les màquines.
5: La nova maquinària anirà a càrrec de l'empresa Salter i inclourà aparells més moderns i amb més prestacions. Un dels canvis principals serà l'ampliació de l'espai dedicat al pes lliure, que passarà d'ocupar una tercera part de la sala a aproximadament la meitat. Per compensar les molèsties ocasionades pel tancament temporal, l'Ajuntament aplicarà un descompte del 25% a la quota del mes de juny per a totes les persones abonades. A més, durant aquella setmana es reforçarà l'oferta d'activitats aquàtiques amb més sessions d'aquagym i cursos de natació.
0: La Fundació Francesc Pujols organitza demà dissabte la primera jornada pujolsiana d'estudi i debat a la Torre de les Hores de Martorell. Comptarà amb 4 conferències a càrrec d'experts en filosofia i història, a tomb del centenari de l'edició del llibre Història de l'hegemonia catalana en la política espanyola, del filòsof martorellenc. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's a entrades.martorell.cat.
1: El patró de la Fundació Francesc Pujols, Joan Cuscó, destaca que l'esdeveniment versa al voltant del centenari del llibre Història de l'hegemonia catalana en la política espanyola. És un doble volum molt dens on Pujols hi barreja història, història de la filosofia, filosofia, idees i política. Un llibre complex, difícil d'entendre i difícil de ser interpretat en el seu temps, però que se situa en les problemàtiques del moment. Joan Cuscó.
10: És un llibre complex, però que ens situa molt en les problemàtiques d'aquell moment, del catalanisme, de la cultura catalana, de la política, del pensament d'aquest país, i per tant, aprofitant aquest centenari, era un dels objectius poder parlar d'aquesta obra que, com que no està reeditada, doncs és potser de les que se'n parla més, però també de les més desconegudes, i per tant la jornada també té la intenció de donar-la a conèixer o aproximar-nos-hi d'una manera seriosa.
1: La primera conferència de la jornada abordarà el catalanisme i la modernitat a cura d'Agustí Colomines i Companys, professor titular del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Continuarà el mateix Joan Cuscó, investigador de la Càtedra Llorenç i Barba i professor de la Universitat de Barcelona, amb la segona conferència Diego Ruiz i Francesc Pujols davant el problema Rabassaire i el catalanisme. Pels vols d'un quart de 12 del matí es farà la primera lectura pujolsiana dramatitzada a cura de Marta Tricuera, acompanyada al piano per Lluís Cano i Borràs. De tornada d'una breu pausa, el doctorat en Història de la Ciència a la Universitat de Barcelona, Ricard Rivera, parlarà del biologisme de Pujols, un esbós de la seva filosofia política. Tot seguit, Lluís Cano i Borràs, historiador, estudiós del filòsof de la Torre de les Hores, presentarà dicotomies encadenades, essències que s'escapen i una hegemonia que mai no acaba d'arribar. A continuació hi haurà un col·loqui i debat obert i mitja hora més tard tancarà l'acte una lectura pujolsiana dramatitzada amb Laia Gutzens, acompanyada al piano per Lluís Cano. Per assistir a la jornada cal fer la inscripció a través del portal entrades.martorell.cat.
0: A Abrera se celebra el mes de la dansa en classes gratuïtes obertes a tothom a càrrec de Vive i Baila, Juventudes Rocieras de Abrera i Energy Dance, una iniciativa conjunta impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera que té per objecte apropar la dansa a tota la ciutadania.
2: Així, durant les properes setmanes s'oferiran classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de ball que hi ha a Abrera. Aquesta setmana, del 18 al 22 de maig, és el torn de Vive i Baila. Sentim Raquel López.
11: Aquest any, també com no podia ser d'una altra manera, celebrem el Dia de la Dansa i us convidem a tots i a totes a que durant aquest mes de maig pugueu venir a disfrutar i a fer un tastet de les nostres classes, de les nostres activitats i poder comprovar com a l'hora de fer exercici físic també passem molt bones estones, gaudim i desconnectem. Així que no ho dubteu, podeu venir en qualsevol horari dels que tenim indicats. Si teniu qualsevol dubte, ens escriviu, ens truqueu i us esperem, tant adults com a nens, per comprovar que superbé ens ho passem realitzant exercici físic.
2: La setmana del 25 al 29 de maig hi haurà classes gratuïtes obertes de les Juventudes Rocieras d'Abrera i la setmana de l'1 al 5 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Aquests són els canals de contacte. Vive i Baila, el telèfon o WhatsApp a 657 31 77 26, Juventudes Rocieras d'Abrera al 610 89 55 87 i Energy Dance Studios mitjançant el formulari disponible al web oficial de l'escola, www.energydance.es. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació i iniciativa d'entitats i escoles de dansa del municipi, que continuen oferint i apostant per les activitats que fomenten la cultura i hàbits saludables i conviden tothom a assistir-hi. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: El 12 d'agost tindrà lloc un esdeveniment astronòmic molt important, ja que es produirà un eclipsi total de sol visible a la península Ibèrica que no té lloc des de fa més d'un segle. Donat el gran interès que està despertant, el planetari fora d'òrbita de Sant Esteve a Sarrovires impartirà una conferència per comprendre i gaudir amb seguretat de l'eclipsi. La xerrada tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 11 del matí en el Teatre Municipal al Casino i a continuació es farà una observació astronòmica des de la plaça de la Vila. Carles Snabel, del planetari fora d'òrbita, explica la singularitat d'aquest eclipsi.
12: Però, clar, tots els que hem vist en els últims anys, com a mínim fa un segle, són parcials, o sigui, el sol ha quedat tapat per un trosset més o menys gran per la lluna, un eclipsi de sol sempre passa perquè la lluna passa per davant del sol, alineada amb el sol, i llavors doncs, tapa un tros de la lluna. Però l'alineació perfecta, diguem, l'eclipsi total, això es produeix poques vegades des d'un lloc geogràfic determinat. O sigui, tu des d'una certa població, una certa ciutat en el món, veure un eclipsi total és molt improbable. Poden passar segles fins que no veus passar un eclipsi total.
0: Planetari fora d'òrbita donarà un seguit de consells per tal d'observar-lo tant directament com indirectament, d'una forma segura i sense perill per a la vista. L'Ajuntament de Martorell segueix ampliant i millorant els espais destinats als animals de companyia. En aquesta línia, s'ha habilitat recentment una nova àrea d'esbarjo per a gossos al barri de la Vila.
1: El nou espai se situa al camí interior del Parc del Riu Anoia i està dissenyat perquè els gossos puguin jugar, córrer i relacionar-se amb comoditat i seguretat, i compta amb rampes i elements lúdics, així com bancs, papereres i una font. Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell.
13: Hem posat en marxa aquesta àrea d'esbarjo de gossos de la Vila. Això ens ho heu demanat molts veïns i veïnes, que dieu que aquí a la Vila doncs, ens feia falta aquesta zona d'esbarjo de gossos. On la tenim ubicada? Doncs al Parc Fluvial, en el camí interior del Parc Fluvial del riu Noia, doncs tenim aquesta zona d'esbarjo de gossos que, com totes les zones d'esbarjo de gossos que estem fent, tenim una doble porta, perquè és la porta d'entrada a aquest vestíbul, que hi ha, per una banda, l'entrada a la zona de gossos potencialment perillosos, aquells que no es poden barrejar amb els altres, i aquí tenim la de resta de gossos. Entrem aquí dins i ens trobem doncs, tota una sèrie d'elements, les papereres per dipositar doncs, els excrements, tot allò que tinguem aquí, i tenim els diferents jocs perquè puguin jugar, etc. Aquí poden anar sueltos, els podem deixar, s'ho poden passar molt bé. També tenim una sèrie de jocs, uns bancs, unes fonts. És una zona que jo crec que està en un entorn molt xulo.
1: D'altra banda, l'Ajuntament ha fet millores a la zona d'esbarjo per a gossos de Camí Fondo amb una actuació integral que ha permès renovar completament aquest espai amb l'objectiu de modernitzar les instal·lacions i fer-les més segures, còmodes i funcionals tant per als animals com per a les persones usuàries. L'actuació forma part del programa de rehabilitació de totes les zones d'esbarjo per a gossos de Martorell que està duent a terme l'Ajuntament. Amb la recent estrenada zona de joc per a gossos de la Vila, Martorell compta ara amb 6 d'aquests espais repartits per diversos barris i la intenció és seguir habilitant-ne algun més.
0: Esparreguera estudia convertir l'antiga biblioteca Beat Domènec i Calboter en un nou hotel d'entitats.
7: El govern d'Esparreguera estudia transformar l'antiga biblioteca Beat Domènec i l'edifici de Calboter en un nou equipament compartit destinat principalment a les entitats del municipi. Així ho ha explicat la regidora d'Urbanisme i Espai Públic, Nati Sánchez, en una entrevista a Ràdio Esparreguera. Segons la regidora, l'estudi tècnic encarregat a la Diputació de Barcelona permet confirmar la viabilitat de recuperar els dos edificis i donar-los un ús públic. L'objectiu és donar resposta a la manca d'espais municipals per a les entitats i aprofitar dos immobles que fa anys que estan sense activitat.
14: El que representa pel futur d'aquests dos edificis és que els podem utilitzar i el que volem és poder-los utilitzar i poder-los conjugar per donar un servei a la ciutadania. Tenim moltes entitats que ens demanen espais i volíem saber quin profit en volíem treure d'aquests dos edificis que ja van patir aquest malaurat ensorrament i que era el moment per plantejar-nos què podíem fer i com ho podíem fer.
7: L'estudi de la Diputació posa sobre la taula dues opcions. La primera alternativa planteja l'ús total de la biblioteca, però només la planta baixa de Calboter. La segona alternativa proposa utilitzar la totalitat d'ambdós edificis. Sánchez ha explicat que el govern municipal treballa especialment amb la segona alternativa. Aquesta opció permetria ampliar els espais disponibles, millorar-ne la funcionalitat i facilitar l'accessibilitat de l'equipament. Pel que fa al calendari, el govern municipal admet que el projecte encara no és prioritari a curt termini. La diferència econòmica entre les dues alternatives és d'uns 400.000 euros. La primera tindria un cost aproximat de 1,2 milions d'euros, mentre que la segona s'enfilaria fins als 1,6 milions. Segons la regidora, el consistori té actualment altres actuacions urbanístiques en marxa i qualsevol decisió sobre aquest nou equipament quedarà condicionada a la possibilitat d'obtenir subvencions supramunicipals.
0: Aquest dimarts, 19 de maig, s'han obert les inscripcions dels cursers de natació intensius NEDESTIU al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, que es duran a terme el juliol. I des d'aquest dijous es poden tramitar els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny fins al diumenge 6 de setembre.
2: El Nadestiu són cursets intensius de natació que realitzaran des del 6 de juliol fins al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, de dilluns a divendres, tots els dies de la setmana, en sessions de 50 minuts. Els grups i horaris per any de naixement són els següents. Els infants nascuts entre el 2020 i el 2021 fan la classe de 16 a 16.50, els nascuts entre el 2018 i el 2019 de 16.50 a 17.40, i infants i joves nascuts entre el 2013 i el 2017, de 18 a 18.50. El preu de l'activitat és de 32 euros amb 94 cèntims i hi ha 24 places per a cada grup. Les inscripcions es poden formalitzar de forma telemàtica a través dels enllaços que trobareu al web municipal abrera.cat. D'altra banda, a partir d'aquest dijous, 21 de maig inclòs, es podran tramitar els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny fins al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació sobre les inscripcions del Nadestiu 2026 i els abonaments de la temporada de la piscina municipal d'estiu, podeu adreçar-vos al camp presencialment al passeig de l'estació 24 bis en horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, els dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i els diumenges de 10 a 2. Trucant al 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat.
0: Aquest diumenge Olesa celebra la setena caminada inclusiva. L'activitat, organitzada per l'Associació de Persones amb Capacitats Diverses i el col·lectiu Xinuxano, començarà a les 9 del matí i comptarà amb cadires Joelet, gossos Pigall i persones guiades amb barres direccionals. A més, l'activitat serveix per commemorar els 10 anys de la primera cadira Joelet al municipi.
5: La jornada començarà a les 9 del matí al portal de Santa Oliva, punt de sortida d'una ruta de 8 quilòmetres i 500 metres de desnivell, fins a Puigventós. La caminada comptarà amb diferents recursos d'accessibilitat, com cadires Joelet, persones guiades amb barres direccionals i gossos Pigall, i per facilitar que persones amb diferents capacitats puguin gaudir de l'entorn natural en igualtat de condicions. El guia de natura de l'Ajuntament d'Olesa, Joan Soler, ha explicat que si les condicions ho permeten, la voluntat és arribar també fins a la Creu de Saba per fer una commemoració simbòlica del desè aniversari de la Joeleta a Olesa. Aquesta cadira adaptada, adquirida l'any 2015 a través de la Regidoria de Benestar Social, permet fer excursions de muntanya a persones amb mobilitat reduïda gràcies al suport de persones voluntàries.
15: Això ha permès a molta gent amb diversitat funcional o altres circumstàncies doncs, poder accedir a la natura i alguns d'ells per primera vegada. I això doncs, és molt, molt bonic i bé donar aquesta oportunitat. És una cadira, és un projecte, és una gent, és uns voluntaris. Aquesta acció, aquesta solidaritat, doncs, t'empeny, no?, a seguir col·laborant i bé, doncs, per això hem arribat, doncs, també fins ara als 10 anys, no?
5: La jornada acabarà amb un petit refrigeri al Centre Cultural de Cal Puigener.
0: Al llarg del dia d'avui s'està disputant a Sant Esteve a Sarrovires una nova edició de la Koeman Cup, el torneig de golf benèfic impulsat per Ronald Koeman i la Fundació Cruyff. L'exjugador i exentrenador del Futbol Club Barcelona ha atès els nombrosos mitjans de comunicació que s'han congregat avui en el camp de golf del municipi. A continuació, ha baixat el green per fer la sortida del torneig. Aquest any la competició arriba a la seva sisena edició i, com en ocasions anteriors, ha congregat un gran nombre de personalitats vinculades al món de l'esport i especialment al del futbol, com ara Joan Laporta o Pichi Alonso. En la darrera edició de la Koeman Cup es van reunir 75.000 euros, els quals van anar destinats als projectes d'esport infantil inclusiu de la Fundació Johan Cruyff.

Us hem parlat des de les redaccions d'Olesa Ràdio, Ràdio Martorell, Ràdio Esparreguera, Ràdio Obrera i Ràdio Sant Esteve. Tornem la pròxima setmana amb una nova edició de l'informatiu comarcal a 5 bandes.

0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
0: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. En declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: I l'AP7 acumula fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa i en diversos trams del recorregut aquest divendres a la tarda en aquesta primera fase de l'operació sortida de segona Pasqua. Les complicacions s'han generat des de primera hora de la tarda a causa d'alguns accidents de poca gravetat o d'avaries. Els punts més complicats s'han registrat a l'altura de Llinars del Vallès o Santa Perpètua de Mogoda, però també n'hi ha hagut a la Roca del Vallès, a Montmeló, a Barberà, al Papiol o a Castellví de Rosanes o al Perelló. Es preveu que prop de 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter de Manlleu que podria ser de gasoil o dissolvent. Es va detectar ahir al vespre la zona de la passera i del riu i la captació d'aigua d'Osona Nord va haver de parar la captació unes hores. L'olor encara se sentia aquest matí perquè, de fet, és el que va alertar ahir a la tarda. Per les taques del riu, sembla que portava, diuen, benzina o algun dissolvent, tot i que de moment encara no se sap l'origen. Les cisternes per retirar el contaminant ja van començar a treballar ahir al vespre. I Manresa destinarà 2,5 milions a la millora i al manteniment de l'espai públic, a la inversió més alta de la història. Les actuacions se centraran principalment a les voreres i calçades, camins rurals i també als parcs infantils. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Milers de fans s'han concentrat a les portes de l'Estadi Olímpic des de fa hores en una jornada que ha estat marcada precisament per la calor. El públic s'ha esperat pacientment a l'hora d'obertura de l'estadi per agafar lloc. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en només 24 hores.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb la participació de les entitats Juventudes Rocieres i Vive Baila i l'escola de dansa Energy Dance, que organitzen jornades de portes obertes en diferents setmanes. Concretament, aquesta setmana, fins divendres, dia 22, és el torn de Vive Baila, del 26 al 29 de maig, Juventudes Rocieres d'Abrera, i de l'1 al 5 de juny, Energy Dance Studios. Podeu consultar el detall de les classes i com contactar-hi per reservar cita al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom, al Casal de la Gent Gran. I a partir de 7:45 del vespre, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dimecres, dia 20, tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina. Divendres, 22 de maig, s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. A més, dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les petites coses. I a la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig, es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte, a 11:45 del matí, té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi, heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar Servus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 263.000 vehicles, el 44% del total del previst fins a les 2. Es preveu que prop de 600.000 surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'AP7 ha acumulat fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa. El Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. Més de 1.200 agents dels Mossos reforcen la seguretat viària amb un miler de controls. I els sindicats de la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de 2 hores i les parts s'han citat per continuar negociant dimarts vinent. El govern ha presentat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. La inversió seria de 78 milions esglaonats en 5 anys. A la sortida de la reunió, USTEC i CGT han qualificat la proposta d'inacceptable i han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: I toc d'atenció a la productora del rodatge amb Russell Crowe a Sant Cugat per incomplir la normativa. Agricultura enviarà un advertiment legal a l'empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada per la pesta porcina africana. Segons el departament, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puigcener de Sabadell. Els fets van passar ahir la nit al carrer Joan Balart de la població. La policia va rebre l'avís cap a 9:15. Almenys una persona ha resultat ferida a causa d'aquest succés. El servei d'emergències el van traslladar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. La seva vida, sortosament, no corre perill. I els ajuntaments de Pinós i Torà, Solsonès, reclamen una actuació urgent a la carretera que connecta Riner i Torà, passant per Ardèvol, pel seu avançat estat de degradació. Denuncien que els nombrosos forats, el mal estat de l'asfalt i la manca d'una reforma integral han convertit la via en un perill constant per als conductors.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Fin de semana vida con el mejor house. DJ Xavi Sariche te trae una sesión. Los viernes a partir de las 9 de la noche. Disfruta con su dark house.
4: I just want to see you clap your hands.
3: En Radio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació ha acabat avui sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial que preveu no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat i afirma que inclou millores que afectarien a més de 100.200 i que suposa una inversió de 78 milions esglaonats fins a 5 anys.
2: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
1: A la sortida de la reunió, USTEC i CGT han qualificat la proposta d'inacceptable i han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: Més temes, els 18 participants catalans a la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat demà a la 1 del migdia, segons han dit avui fons de la missió humanitària. Els activistes són a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i on han denunciat, per cert, un tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que defensa els activistes va denunciar tortures, ferides de bala de goma i fins i tot l'ús de pistoles Taser. I els pastors del Camp de Tarragona denuncien nous robatoris de ramats d'ovelles durant aquest mes de maig. Segons dades dels Mossos, se n'han robat 7 exemplars a Ulldemolins, a Bonastre i 30 a Vallclarà. Els ramaders reclamen solucions al Departament d'Agricultura davant d'aquesta onada i asseguren que no poden continuar amb aquesta problemàtica any rere any. I l'aplec del Caragol de Lleida ha donat el tret de sortida oficial a la 45a edició amb la celebració de l'Ocaragolasso, l'acte inaugural d'aquesta festa. La cita ha plegat milers de penyistes, 17.000 de 124 colles fins diumenge.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 11. ¿Qué hora son,
1: mi corazón? Hora 23.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: 2023.
1: Permanece en la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Abrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Soy J.C.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: 107.9 FM. Ràdio Abrera i tu.
1: Let's do it.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.